Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: estrés.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: 90.7 FM. Oh!

0: 10. Són les 9.
1: Està. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França, o també una altra avaria a la C25, en aquest cas a Sant Sadurní, Dosormort, deixa també un altre carril tallat direcció Girona, i a banda la C25 a Sant Pere Sallavinera, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards en els trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, Pedro Sánchez presidirà, volíem dir, demà una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan siguin necessari, mentre que els grups de treball es reuniran en aquest cas dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat de la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre, Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en recórrer les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides dissabte quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte es va fer davant de l'Ajuntament i va decretar, volíem dir, 2 dies de dol, i també han assistit veïns, regidors de Roda de Berà i de municipis veïns com Creixer i el Vendrell, i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. L'home estava nedant amb un familiar quan es va indisposar. El van treure de l'aigua, ja inconscient, i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la festa major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pas doble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany no de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, la història que corre per Tarragona, jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol. Per cert que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bueno, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem al Malic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, així ja ho ha fet, la companya La Labrada. De fet, així ja ho ha fet, la companya La Labrada de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran bé. No, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
1: Uf,
0: que són
1: aviam,
0: festes
1: jo...
0: de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
1: He intentat agafar objectiu i intentar no escombrar cap a casa.
0: Però és que avui no és el dia de ser objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament.
1: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també. Sisplau, avui evidentment he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio.
0: Rivalitats, o què?
1: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades. Anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
1: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, passa igual. En fi, avui us preguntem això. Quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, sobre amb carrereta.
1: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat.

0: curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra? Això seria xulo, eh? Aquell lloc, aquells actes curiosos.
1: Sí, sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs Jordi, tot això ho desvalarem avui, a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
1: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvalarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
1: Us llegim tant a l'Instagram del programa i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696-164-665.
0: Molt bé.
1: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
1: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
1: bé, fins després.
0: Tarraco, Amparito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la festa major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu amb aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri, aquelles festes que cohesionen el veïnat, no? Que tenen un punt més modest però alhora molt sentit, les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la festa major, de la millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo, xulo, que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la festa major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, eh? Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
2: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar els continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una 30ena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'Acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi hauran 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Treït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que està en estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents han arribat, s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre, cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la Masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La Masia, la Sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Obrià i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí, i els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però de moment no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% en la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alertes es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, els dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
0: Passem a altres notícies. mateix, i en aquest sentit hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, queda't per aquí. No?
6: Ens escoltem.
0: Ens escoltem. Sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MRGS Tarragona, per

0: des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de sí. locals de restauració, per dir alguna cosa,
1: Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, sí. de tema urbà, no? Al final, sí. coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no? Diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no? Que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic? Perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos, o sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que han fet i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. Eren ben sostinguts, en zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també està hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir, ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori? Vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment

0: us hagi provocat aquest canvi?
1: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
0: Vale, fantàstic, Joan. I ara et volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. Em agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
1: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem en veritat dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan mos xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquestes dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar el consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
0: Clar.
1: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
0: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
1: Ben no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
0: Vale, fantàstic. I dic, quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions? Quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu, que afecta amb una població més generalitzada, o és clau territori? Dic, com va aquestes sinergies?
1: Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius, no? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumeix el consorci. I sempre, quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora de veure una incidència.
0: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? T'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual? També forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances? Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
1: L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
0: Vale.
1: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
0: vale,
1: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
0: Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no, que a nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
1: No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
0: Vale.
1: O sigui,
0: bona.
1: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi en les llars o les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda, posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries, i a més les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint, amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit, no ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes, i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
2: Joan, a nivell particular, ja per anar tancant l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Déu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenien dins la nevera, s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te. Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus, bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular, quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? I anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema, i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
1: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dos coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, això va a mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
2: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar, que se t'ha de cremar la casa.
1: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això, i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema. La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a la millor diu, mira, jo vull assegurança només a les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13 euros amb 50, vol que se li repari aquells 13 euros amb 50. Això és part, se menja una part del que paguem per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. Lo millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contesta.
0: Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria, vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
2: És tot un món i no els volíem. Evidentment són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
1: A vosaltres, merci, gràcies, bon dia.
2: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Imun FM, per l'entrevista. Una abraçada.
0: Un plaer, Núria.
2: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica... Les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan està dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirinia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Al pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4 i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
0: L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, eh? No només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per la oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical, amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. Seguim parlant de platges, ho hem fet des de diferents àmbits, hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre, saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no? L'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors, sí. I també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i l'Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
4: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
3: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
4: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido, terminó la obra en abril del 23, y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto alto, en un punto superior, ¿no?, a estructuras mucho más simples, que también las tenemos. metros.
3: I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
4: Sí, sobretodo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Tordenbarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados. Tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los peces, tenemos estos hidrófonos. Entonces, cada vez que pasa un pez, nos va registrando esa ruta. Y, por ejemplo, tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy cotizado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues se está asociando cada vez más a nuestra parte del litoral.
3: Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Sí. Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns, eh?
4: Claro. Pues destacaría dos proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotop están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, uh-huh. Sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que atañe también a los peces, a la ictiofauna. Uh-huh. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica, y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos, y bueno, es inmenso realmente. Ajá. Todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
3: Doncs si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop?
4: Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos, porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charchas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ, y también acabamos de crear la Taula Blava.
3: Muy bien. Doncs cerqueu-los, eh? Natural sí. Arrif. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
2: Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural Arrif, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres. Adéu.
2: I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre, moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
3: Igualment, un plaer.
2: Vinga, va, en 3 minutets una mica més, seran ja les 10 del matí. Fem una breu pausa i tornem a partir de les 10 buscant la millor festa major de tot Catalunya.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació. Pel que fa als accidents, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C25 amb un carrer tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó a poc, mentre el públic la va reconeixent i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa que peti, l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma que va il·lustrar, i encara continua il·lustrant, moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya, i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, vinga, què sabem de Banyoles
1: Aviam.
0: I d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Santa Tecla és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, òbviament, sí. Perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva, que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat a la Rosa, és la presidenta, sí, de l'Esbar de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorac, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent, sí, que es demana festa per viure les festes majors, eh? Perquè
1: això és una cosa que es fa molt,
0: sí,
1: demanar-se,
0: sí,
1: festa per estar a la festa major.
0: Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
1: Tarragona, hem cobert Tarragona, per tant ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
0: Vinga, va.
3: Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martirià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles, i això, clar, fa que hi hagi la participació de molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per la ciutat.
1: He de dir que hi ha una cosa...
0: Sí.
1: Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
1: Tenim Sant Martirià, sí, sí.
0: A l'octubre,
1: sí,
0: veig, no?
1: A l'octubre.
0: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després a la tardor és quan, no? Quan arriba.
1: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
0: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Ja aquesta doble, molt bé.
1: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any per les barraques, per a l'octubre...
0: Sí. El 17, me'n recordo, el 17.
1: Festa grossa.
0: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més, què més?
1: I et sembla, si vols, ens anem cap a caçar, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
4: La festa major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya en el qual es forma una cobla de prop de 50 músics que o bé són cassanencs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
0: Molt bé, és que això és una festa major. Dones fe?
1: Dono fe exactament de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic,
0: sí,
1: que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit.
0: Sí.
1: És correbars, barraques, empalmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzada forquilla havent dormit 0 minuts en tota
0: la
1: nit.
0: Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
1: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar un partit de bàsquet.
0: Clar que sí.
1: Però molt sí, bé. Sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor de, sí. major millor de Catalunya és un debat per debatre i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major a cada arreu de Catalunya.
0: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu i de fet no hi arribarem perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis i tots s'estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar
1: Perfecte.
0: A les 11. Sí?
1: Parlem a les 11.
0: Fins ara, Jordi.
1: Fins ara.
0: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: embolic escollir quina és la millor festa major de Catalunya. Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major i per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no?, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població, doncs, que té tradició castellera, doncs es troba de castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls bé abans de la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no? La família va, potser va néixer en aquell poble i a partir d'aquí, doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estima aquell poble.
0: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgo, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya. Fight!
2: ¡Vamos!
0: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
0: De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio, i l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
0: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
0: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila-Empordanesa, són ben interessants.
2: Girona, no
0: Girona
2: tenival,
0: FM, Pau Villafanyer i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
2: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la festa major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, festa major com la de Girona, poques, per no dir cap.
7: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la Festa Major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el ser un poble de mar, doncs, creu el que us digui. A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el Festival Nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
0: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
8: Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la Plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya els agradaria tenir.
0: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de MunFM i destacant Rosselló el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori munenc, la zona de MunFM on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial doncs, perquè amb el jovent del poble doncs, quan fem el recinte de les penyes, que montem cada un la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
0: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la Festa Major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià, però sense dubte aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cossoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
0: I atenció, que pugem cap al Tarragonès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i a més enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, és sortirà del seu santuari en processó, això es veu cada 10 anys i per tant enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i amb aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
0: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música. I també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
0: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
0: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els segas moros, que són la imatge de les festes, pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es podem veure en cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres. Tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu, ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
0: I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent-les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots. Vaja, vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no?, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la festa major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la festa major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, eh? Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de festa major en festa major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià, de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
17: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només als barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
0: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas,
17: sinó aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
0: Sí, a veure, a veure.
17: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Montserrat Baldic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
17: I bon dia, Joan.
19: Bon dia.
17: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitjanceja ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podria

0: fàbrica del gas, són equipaments sí. municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
1: Bueno, sí, precisament ara pel que ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren i precisament per això es diu aquí o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
0: Ara ens deia el Joan les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del barri del gas, que em deia fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
2: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit lo farem lo del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
0: Molt bé.
2: I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
0: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'associació de veïns, perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
2: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Vam demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
0: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc ho aneu recuperant.
1: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix a nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
0: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells d'aquesta festa que està a punt d'arribar o també del barri, ja que estem aprofitant.
3: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
2: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
0: Molt bé. El que sí que hem de dir que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes i te'n pots emportar un bon premi.
2: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies. I sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
3: És això el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides, això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
0: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
1: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Vull dir, clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí, era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit, i bueno, vindre tant

0: tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres li dèiem Barri del Gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí, no teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però bueno, vull dir, tenim molt bones, clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, tant, ni diguem discoteques, no havia, clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia els, del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir, era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
1: Clar, clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
2: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la Festa del Gas. Mm. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Pensem que sí.
1: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i per tant doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
0: Tot a punt, em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
1: Bé. Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això sí. Ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
3: Bueno, que no, és que anem bé de temps, però, no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
1: Que va, no passa digues, res, digues. No passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda sí. També com la plaça de la fàbrica del gas o la plaça del gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
2: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. Mm-hmm. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
1: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
3: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
1: Sí, clar, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
2: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
1: Molt bé. Mm-hmm. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre parlàvem, sí. Parlaven amb altres veïns i deien, ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan, per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Montse.
2: Moltes gràcies.
3: I gràcies.
1: I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes del gas de Premià de Mar.
3: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que me veuràs per allí. Perfecte, doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem... Si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
4: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrelada al territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
5: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament, a les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars també. És un poble que, per exemple, per la festa major, a la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb cinc parelles de gegants, amb cinc colles de gegants, que també el fa molt especial.
4: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
5: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més és un poble superpla, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
4: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
6: Me miraria la plaça, llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
4: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
6: Jo et diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, han recuperat un rentador i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps. El rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. el pont allà que baixa la carretera de la Riera que baixa de Riudecanyes i de Botarell. Jo et diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
4: Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
6: Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres hi diem coca en recapte, és molt típic, que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extra verge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
4: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
5: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, això seria fantàstic.
4: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
7: Sembra tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes i la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
4: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
7: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen, però bueno, ja hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya, i vam decidir doncs, crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori, i la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
4: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
5: I estaria bé que vinguessis doncs al maig, per exemple el maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte doncs molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
4: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
7: Bueno, aquí a Montbrió una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha 5 colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
4: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, Potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
3: Allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar, el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?
1: Pues, a veure, és un lloc on bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on intentes fer servir, fer feliç a la gent, perquè la gent gaudeixi a través del paladar.
0: I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
1: Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuina tradicional, però cada vegada m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
0: Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de... Sí, sí, aprofitament. Sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res. I tots els sucs s'aprofiten. I tant. Això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby. Però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple, fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina a un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, hòstia, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, però que mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò... Ho has portat al cap. I, clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial a, bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora d'estar als fogons, l'hora de servir els plats i veure... sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és el millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby ara que et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
1: Uf, és molt, molt diferent. Clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps just sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: cuina. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final la gran diferència és que, clar, cuina a casa, cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs, clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: Clar, el dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, doncs moltes gràcies a tu i, bueno, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina, avui a la companya del nou FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare i tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del nou FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir que...
2: Molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí, i fins diumenge doncs el Cubies és a la seu del festival i reunirà doncs autors del gènere per fer doncs sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona. Els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per tres llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és doncs reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem dues activitats, les de la Seu d'Urgell, que són un laboratori de poemes per infants i després una mostra de cant valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
2: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tas de vins, és un pla ideal.
4: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postada, i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això doncs es barreja amb els tastos de vi del celler Gigal Porrera.
2: Molt bé, passarà demà, no? Deies demà a
4: 8:45? A 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
2: Molt bé, doncs Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus, la gent... Ja,
4: no hi ha manera,
2: No hi ha manera. Bueno, ens queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
4: A veure, és veritat.
2: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps, no?
4: Exacte,
2: relantit,
4: a poc a poc amb calma.
2: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
4: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
6: Aviam.
2: Com tenim això de les festes majors?
6: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
2: Molt bé.
6: Que m'he tornat a portar al meu territori, clar, però al meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
2: Sí, digues,
6: el primer àudio.
2: Ràpid, sí.
7: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu, amb poques festes majors. Tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito, més una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival, i al final doncs també és molt participativa i fa que doncs es pugui fer entre tots, no?
2: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
6: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pic amb Cardedeu.
3: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i la història de tot el que havia viscut Llinars.
2: Jordi, ho hem de deixar aquí, sap greu? Mira, molt
6: cap
2: bé.
6: Problema, Llinars acabava Cardedeu. Just aquí l'àudio. Ja Llinars Cardedeu.
2: Doncs demà més coses, ràpid, digue'ns el què.
6: Demà més coses, demà parlarem d'amors d'estiu.
2: Amors d'estiu, no uau, que xulo. Durant l'estiu. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu, demà ho comentem àmpliament.
6: En parlem demà.
2: Molt bé, Jordi Marescot, des de Cardedeu, gràcies, company.
6: Fins demà.
2: I tanquem l'obert per vacances d'avui.
8: La xarxa de comunicació local.

0: 11.
1: 90.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, diverses incidències dificulten la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B10 en Nus de Llobregat, a l'A2 a Castellolí, on hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i a la C25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Regó intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada. O el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat. I avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
4: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el porta-porta avui ho fem al revés. És dijous, doncs res. Les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit. Avui toca Metgera. Us ho hem explicat. I és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple. I és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la Serreta, part de la Serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai! Verge Santa. A veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
1: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha indicat Bolaños en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, aquesta lectura esbiaixada va donar lloc a dues notícies falses que van córrer molt àmpliament per les xarxes socials.
3: Dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
2: El ministre ha afegit que ara la prioritat és localitzar, atendre i començar els processos de repatriació, reagrupament familiar o asil dels migrants que resten a la ciutat autònoma i, en paral·lel, garantir el funcionament de la ciutat i la seva ràpida recuperació. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen encara ara per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. La proposta es finançaria amb els 25 milions d'euros de la conferència sectorial que s'ha de votar aquest dijous. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu també repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i es fan desviaments per dins del municipi. També hi ha un altre accident a l'AP-7 a Vilobí i Donyà, direcció França, un altre a la C-58 a Barcelona i un altre a la C-33 també a Barcelona, tots amb un carril tallat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP-7 a Sils i dues a l'A-2 a Castellolí, totes deixen també un altre carril tallat. A banda, la C-25, la retirada d'un vehicle també deixa un carril tallat en aquest.
1: Notícies en

0: Son las 2. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la veu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
3: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
2: I el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada de migrants.
4: El govern d'Espanya no tenia informació ni prèvia ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
2: El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola. Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt on es va originar el foc, però ha quedat en llibertat per no poder-se provar la seva vinculació amb l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees. Se tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra Collserola els últims 30 anys. I han robat el conegut com a tresor de Villena, un dels més importants de l'edat de bronze a Europa. El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestralls del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat. I el Camp Nou serà un clam aquesta nit per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al Camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto a les comunitats governades pel PP i assumir així la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
3: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
2: Mentre el govern català aposta per una solució coordinada per als menors de Ceuta i demana responsabilitat al PP, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, afirma que el govern estudiarà les vies plantejades pel Ministeri abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats als que es troben a Ceuta. A la sortida de la conferència sectorial celebrada a Madrid, Moreno ha defensat que la resposta ha de ser coordinada amb el govern i totes les comunitats i que passa per complir la legalitat.
4: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
2: I Esquerra Republicana ha registrat una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en els esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades. Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit de l'Elx i el Barça, amb càrregues policials d'un aficionat que duia una estelada i una requisa de banderes. Ratko Mladic, qui va ser el general de l'exèrcit serbi a Bòsnia durant la Guerra als Balcans entre 1992 i 1995, ha mort a 74 anys a una presó de la Haia. Va ser condemnat a cadena perpètua el 2017 per crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia i ha mort a la presó on complia la pena. La sentència el va considerar responsable militar del setge a Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i de la massacre de Srebrenica, on van morir 8.000 persones més, en el que va ser la pitjor atrocitat en sol europeu des de la Segona Guerra Mundial. Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel cinema Catalunya de la capital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal moderat pel també director David Verdaguer. Les entrades es posen a la venda avui mateix.
5: Perquè sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
7: Mònica, com anem?
8: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
7: Una mica, eh?
8: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
7: Sí.
8: Li he dit a la Laura on està la mama, i diu, pues ha de venir ara, i jo aquí esperant, i aparece en bicicleta por ahí, por... aquella que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
7: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
8: Pues bueno, res, benvingut.
7: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
8: Sí, sí.
7: No?
8: Sí.
7: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
8: Ja,
7: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
8: sí,
7: a mi m'agrada.
8: Sí.
7: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
8: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
7: Uh-huh.
8: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb uh-huh. aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
9: Sí, sí, sí, del 2005.
8: I, sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
9: Aviat
8: té 17. Més.
7: Uh-huh.
8: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
7: Hola, Mary. Hola. Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
0: Gràcies.
7: Què tal?
0: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
7: Sí, sí.
0: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
7: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
0: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament els homes que les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
7: Ah, fantàstic, sí.
0: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
7: Ah.
0: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
7: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
7: No,
0: en un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
7: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
7: Ah, clar, és el que deies.
0: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
7: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
7: Val.
0: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
7: Que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
8: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
0: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
7: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
8: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà, i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David li estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
7: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
0: Sí.
7: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
8: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així, una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
8: Ho vau normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
8: Sí.
7: Clar.
8: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
7: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi a la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
8: És que i també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
7: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
7: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
7: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo, i al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
7: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que... no? O que els veiem diferents.
8: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
7: sense perdre'ls de vista.
8: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí, on estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... i ara què dirà, què explicarà, què parlarà,
0: perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
7: Els parcs els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no jo no els he gaudit mai, o sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també
7: ho visc així. Sí, sí.
8: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
7: O sigui, això també algú... ho has sentit?
8: Sí.
7: No, és que al final has de fer com... no sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
7: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
8: Algú tenen.
7: Algú passa allà.
8: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
7: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
7: han fet que estiguin, que et recolzin.
0: L'entorn familiar ha viscut, bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim, perquè
8: haguessis pogut parlar amb ella
0: molt, tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'ICS Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanó de l'ICS Fràgil.
7: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'ICS Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
7: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés. I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
8: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
7: No.
0: No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen molt.
8: Clar, ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja de ser així, suposo.
8: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
0: No,
7: perquè al final has de fer més dolç, no?
8: Sí.
7: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
8: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
8: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
0: Sí, sí.
8: Els deuen de conèixer molt quan es, o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
8: No, veus?
7: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden, sí, perdre pel camí. Sí que s'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
7: Ja.
8: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
7: bueno, fa mal, no?
8: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
8: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues lo mateix. Sí. I també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
7: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
8: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
7: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
8: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan, sí, van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà, sí, de la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
8: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares, sí, i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, ja, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això, uh-huh, ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina, doncs, laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has, uh-huh, de fer els dinars, uh-huh, i sí que fem una mica contra el rellotge, i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
8: Uh-huh. Intentem. Organitzar la cosa per poder fer... Tot
0: sempre
8: això.
0: Ells són com al centre, i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
8: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
7: Tingueu.
0: Suposo que, bueno...
8: La Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà, per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
7: Sí.
0: I el que també deia ara aquí, que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
7: Ja.
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora, i això que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrit que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
7: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
7: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
8: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
7: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
8: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els 4. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
7: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Sí,
7: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
0: Ja.
7: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
7: Has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
7: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
7: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
7: Hem
0: anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
8: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
7: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
8: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
7: exacte,
8: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
8: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, el centre

0: I de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants el van fer allà, i mai els hi han fet una citologia.
1: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
0: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però... Però sí, es fan dones, sí, no? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU, adormida, sedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
1: No li posaria res.
0: No, la seden.
2: Sí, ja s'ha de dormir.
0: Sí.
1: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
0: Els tràmits.
2: Sí, els tràmits. Els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
1: Doncs, me sumo.
0: Sí, sí, el tema dels
2: és
0: tràmits és horrorós.
1: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
0: Fins que tinguis un paper no té res.
1: Així va ser la resposta de la Núria.
2: Els papers dichosos i els informes i tot.
1: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, a una escola amb CIEI, i després van valorar que la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
0: Sí, sí.
1: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acabava em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els 2 instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
0: I és més fàcil que
2: de SETO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
1: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SETO o SOI, però bueno, és igual.
1: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
0: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un

0: PSOE perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber, perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu, això se't diu empatia.
1: Sí, aquell home, la veritat...
0: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
0: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
1: I són la majoria.
2: Molta gent.
0: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
2: sí,
0: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
0: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
0: Oi, sí,
2: i...
0: que
1: cert.
0: Es necessita, no?, això, sí, quan estàs passant un dol...
1: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol, sí, més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acaba la setmana sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que estar una miqueta de descans,
0: una mica d'aire.
2: Pues no.
1: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur, jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
1: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí,
1: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
1: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més, sí, cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
1: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
0: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de les pors, no? Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap?
2: Exacte.
0: Llavors...
2: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
0: Ai, senyor.
1: I una altra reflexió que feia també, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
1: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo hagués pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur. per ells, que hauria de pagar per hores.
0: Sí, dius, sí.
1: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No.
0: No.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
1: que és normal.
2: És normal.
0: Qui s'ho planteja? Els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
1: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
0: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
1: Sí, sí.
0: De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
0: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
1: Sí, veritat,
2: va bé.
1: Sí.
0: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
0: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
1: És molt interessant.
0: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
0: Ningú,
2: l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
0: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... pues, el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
1: Uf. Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
0: Som les dues úniques, les meves filles.
2: Jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
0: Però, bueno, per sort, parlem la mateixa llengua,
2: però,
0: no?
2: Exacte,
0: encara que no tinguem el mateix afectació.
1: Tot és molt semblant.
2: Que ens passa el mateix.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè, bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de... veus com no és mal educada, veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare,
1: exacte,
0: sinó que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bueno, en fi,
2: pues,
0: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
1: Sí.
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
1: Gràcies, no, vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
1: Molt senzill, així molt... bueno,
2: clar, resumit,
1: com la vida.
2: Sí. I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
1: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem
0: exacte
1: en aquesta lliga.
0: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
0: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: la ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: meva veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ja ha contactat amb entitats socials per explorar la possibilitat de traslladar 500 menors de Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha demanat a les comunitats del PP que siguin solidàries i estudiïn les vies que el ministeri planteja per traslladar els menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra aposta pel repartiment entre comunitats que preveu el reial decret que va activar a les Canàries. Precisament avui al Congrés, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans, diu, i l'evidència científica. Ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades pel PP i per Vox. L'escoltem.
3: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo diciendo que había que confinar a toda la población migrante, una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
2: Amnistia Internacional Espanya demana una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elche el passat diumenge per determinar així responsabilitats. Ara bé, diu l'organització, valora positivament en un missatge X l'obertura d'una informació reservada en el si del cos policial per analitzar els fets. L'entitat lamenta l'ús excessiu, diu, de la força contra un aficionat del Barça menor d'edat i emmarca dins la llibertat d'expressió la mera exhibició d'un estel. De fet, demana que es permeti lluir banderes independentistes en els pròxims partits. I els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa, 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats de risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs a les zones habilitades per fer-ho. El cos avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i fa una crida a extremar les precaucions. I la barema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera molta incertesa entre els pagesos.
1: Notícies en xarxa.
4: Som l'Ariel i la Núria i estàs escoltant
5: Pecat Original,
4: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada, el cotilleo, els safrejos, però Ariadna, de què?
5: Del món de l'art, de la història de l'art.
4: Del rococó.
5: Del renaixentisme.
4: Una mica de barroc.
5: Un bon Velázquez.
4: Una història d'amor entre dos quadres.
5: I moltes coses més.
4: Avui, de fet, comencem parlant de tetes i de conys.
5: Perquè, ai, nenes,

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: No volem que ningú es porti les mans al cap, és el primer capítol, però sí que volem explicar que avui, en el capítol d'avui, parlarem de cuixes, parlarem de vagines i parlarem de dones despullades en el món de l'art i de la pintura. La llista és llarga, oi, Ariadna, de dones despullades?
2: És que no és llarga, no, és immensa la llista. Tenim des de la Venus del Mirall de Velázquez, la famosa Olímpia de Manet, que després en parlarem d'ella. I sort que no m'has preguntat per homes, perquè la llista, ja us aviso, que seria xunga de fer.
1: De fet, podríem fer una enquesta a les xarxes, @pecatoriginal, de quants quadres d'homes coneixen despullats. Podríem dir que aquests quadres de dones despullades tenien una finalitat sexual al darrere d'aquests pintors?
2: Sí, o sigui, sempre ho intenten dissimular, no? Un mite tonto, la religió ho tapa tot, però al final la base de tots és el vici.
1: Quant de cert, quant d'incògnita, quant de llegenda tenen aquests quadres? No ho sabem, però a nosaltres ens agrada especular, ens agrada fer safareig sobre tot això i ens agrada una bona història, un bon mito i una bona llegenda.
3: Per això estem aquí.
1: Exacte. I avui comencem parlant d'un dels quadres que més ens agrada, jo crec, que és la dona despullada per excel·lència en el món de la història de l'art.
2: És que aquí em poso sèria, no? O sigui, aquesta va ser ni més ni menys que la primera representació del pèl púbic femení de tota la història de l'art. La primera, que no era una deessa, sinó que era bàsicament una noia normal.
1: Sí, que s'havien pintat dones despullades, doncs la primera que...
2: Efectivament, això, que era una madrilenya normal i corrent, com ara aquí una cardedeuenca de cop.
1: D'acord.
2: Un dels casos més polèmics de Goya, que gairebé el porta a la presó, i clar, una cosa que va de la mà és que, per tant, és una de les seves obres més conegudes, La maja desnuda.
1: Abans d'entrar en matèria ari del que seria el quadre, llegia fa poc el llibre de la Blanca Aguilera de que los libros de historia del arte no quieren que sepas, i comentava que al Goya li agradava molt l'expressió donde hay pelo hay alegría.
2: El que vale? Me avio.
1: Em va cridar l'atenció, simplement és una frase molt recurrent, la utilitza molta gent i tal, però el que em va fer gràcia, i perquè en principi aquesta frase es refereix al quadre, és que quan la vaig llegir vaig pensar, si jo no tinc cap record de que aquell quadre tingués pèl. I vaig fer una cerca i literalment està ultra rasurat.
2: És que això és fort, perquè quan ho vaig llegir en el guió vaig dir què? I ho vaig anar a buscar. Llavors vaig fer com l'ampliació de la imatge i literalment no té pèl, o sigui, no hi ha res, no hi ha res allà.
1: És que potser es dissimula una línia, perquè també vaig pensar, potser amb els anys s'ha esborrat, no? Tipo, quan et fas gran perds el pèl, el mateix amb el quadre.
2: Tant de bo aquesta depilació. Eh?
1: Literal, però és que no, o sigui, jo no li vaig saber trobar, o són molt clars. Són molt clars, també podria ser.
2: No.
1: Tampoc ens vam acostar tant quan el vam anar a veure en directe.
2: Anirem al Prado a mirar-ho així, però ja podria ser, al final.
1: Tornant en matèria al quadre en si, deies, parlem de la maja desnuda, però en realitat parlem de dues majas, de la desnuda i de la vestida.
2: Exacte, la melliza buena i la melliza mala.
1: Quina, per tu, quina és la teva prefer?
2: Home, ja que estem revolucionàries, no? La desnuda, perquè té aquest empoderament.
1: De fet, si les aneu a veure al Prado, almenys a mi em va passar que jo no sabia que hi havia dues, només sabia que hi havia la desnuda.
2: Recordo aquell moment, va ser magnífic.
1: Però perquè a la història, a la cançó de les Bistec, jo pensava que estaven fent paròdia. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida. Doncs pues no, existeix. I el que em va...
2: I són enormes.
1: Són enormes. I em va cridar l'atenció és que la vestida té el cap molt petit en relació amb el cap. Llavors, literalment, no et quedes amb aquella, és molt avorrida, aquell quadre.
2: Però és que és fort, és fort. O sigui, em va fer molta gràcia perquè es va quedar amb aquest detall, però ho mires i és veritat, saps? Com la del pèl. Increïble.
1: Llavors, què passa? Arribem allà i jo veig que hi ha dos majas i és Ariadna, que coi, i l'Ari em va explicar la història de la qual vaig flipar d'aquests dos quadres perquè existeixen.
2: I, com va flipar la Núria, l'Aleix i en Carles, jo crec...
1: Bueno, el Carles no sé si gaire.
2: Ja, en Carles va estar més pendent de quina polilla...
1: Que potser és el sistema.
2: Polilla? Politja. Politja.
1: Exacte.
2: Pujava el Marc i quina no, saps? Però bueno, anem al tema. Jo crec que flipareu tots i totes i totes perquè no sé si molta gent sap aquesta història realment. Uh-huh. Llavors, les dues obres, o sigui, tant la maja vestida com la maja desnuda, pertanyien a la col·lecció de Manuel de Godoy. Aquest senyor va ser el primer ministre de durant el regnat de Carles IV, vale? Un pavo que tenia molta pasta, que era un elitista...
1: Però al final també per poder tenir una col·lecció d'aquest calibre.
2: Que estava ben posicionat. Ja en parlarem després, d'aquesta persona. El tema és que li va encarregar a Goya, que era el pintor més conegut del moment, el quadre de la Maja desnuda per penjar-lo a la seva habitació. Literalment, o sigui, literalment va encarregar aquest quadre per finalitats sexuals. Per... com qui penja un pòster Playboy a l'habitació per masturbar-se. Sí. O sigui, ho va fer només per fer-se una palla.
1: He de dir que això no és el que em va fer flipar més, que també, però és veritat que en aquell moment quin altre mecanisme tenien per veure una dona despullada, suposo que cap, no ho sé, i feien servir això. Vull dir que podria haver arribat a aquesta conclusió, però...
2: És fort. Com, quants de diners has de pagar, no?, per fer-te com una palla de luxe. Una
1: I després, la dona, tothom que viu en aquell on visqués...
2: Exacte, és que aquí, aquesta és la història de la desnuda. Llavors, què passa? Això era una miqueta escàndol, no? Uh-huh. O sigui, en aquesta època no estava ben vist encarregar un quadre amb aquesta finalitat i un quadre d'aquest tipus tan explícit. Llavors... com que el senyor vivia en un casoplón del 10.000 i hi havia criades, la seva dona, no?, molta gent...
1: Sí, la dona, així com algo...
2: El florero aquell que
1: exacte,
2: tenia.
1: Exacte, literal.
2: Exacte. Llavors, per curar-se en salut i perquè entrés en aquella habitació, li va dir a en Goya, mira, me'n pintaràs dos. La desnuda i a sobre la taparem com amb una tapa... i serà la mateixa, però vestida, com la Polly Pocket. Pim-pam. Llavors, el que va passar és que, finalment, el 1813, la Inquisició la va confiscar.
1: És fort que, al final, si busqueu a Google, la Maja desnuda està fent una mica aquest joc de politges que fa el Godoy, perquè si la busqueu no la trobareu. O sigui, us sortirà la és Maja fortíssim. Vestida només. Vull dir... No existeix la Maja desnuda quan al final és la real, diguem, perquè l'altra era com de quita i pont.
2: Això també m'ho va dir, ho vaig buscar i vaig dir, és que és fortíssim, o sigui, és que és veritat, però clar, estem parlant que estem al 2024, saps?
1: Exacte.
2: És com...
1: No la trobareu, o sigui, si la busqueu, no la trobareu. I després l'altra cosa que em sembla molt forta és que li confisquen, no, el quadre, i el Goya podia haver anat a la presó i ni així va dir qui era la noia, per tant... Què amaga aquest quadre?
2: Qui era és la Maja?
1: Ha de ser com molt fort. I llavors també penso, potser realment la Maja s'assembla a la dona del Godoy, perquè la dona, o sigui, li era igual que tinguessin una
2: quin
1: dona.
2: Quin intríngulis hi havia. Clar, és que és fort, és fort.
1: Sí, encara que estigués vestida, no? Veure allà una dona estirada en aquella pose, és una mica raro.
2: Bueno, perquè a més és això, o sigui, és que es passen... O sigui, les models d'abans, no?, quan feien aquests retrats, potser la que va fer de Maja es va passar 12 hores estirada en un llit. Puf, quin fred, no?
1: És que després parlarem d'aquest ofici, si se li pot dir d'alguna manera, que era fer de model. Crec que hi ha moltes teories darrere de qui era la Maja, cada qual més túrbia, però al final és el que a nosaltres ens agrada, parlar d'aquestes coses, si en veritat o mentida, ens és igual. I una deia, o sigui, una d'aquestes teories és que es creu que el Goya va pintar la que podria ser l'amant del Godoy, que és la Pepita Tudor.
2: Fort. M'agrada el nom, haig de dir.
1: Sí, és coquí, no? La Pepi.
2: Llavors, van ser amants, vale? Però en Godoy tenia com tres amants més, i els que es deuen conèixer. Però encara i tenir aquestes amants, poliamor de cop, no? El que comentàvem, estava casat amb la Maria Teresa de Borbón, que era la condessa de Chinchón.
1: No me jodes ara que tu haguessis volgut tenir aquest títol, literalment.
2: Sí, i hagués sigut la bèstia de la Marisa de Qui no hay quien viva.
1: Literalment. El que més em pertorba de la història és que al final la Pepi, la Pepita Tudor, era una nena, tia, que tenia 17 anys. Llavors,
2: això és fortíssim.
1: Primer, l'home li devia treure un munt d'anys, ella tenia 17, però és que segon és, com aquest home encarrega, si aquesta és la teoria certa, un quadre d'aquesta nena per masturbar-se. O sigui, ho trobo fort.
2: És com...
1: Fort.
2: Però a la vegada no tant, saps? No? Veient les coses que hi ha.
1: Exacte.
2: Però, o sigui, és fortíssim. És com... Era menor. saps? A part que crec que la majoria d'edat d'aquella època era com als 21 anys.
1: Podria ser.
2: Sí, encara més, és com... En sèrio, pederasta?
1: Bueno, de fet, es van acabar casant. O sigui, van tenir aquesta història d'amor i després es van acabar casant, però em sembla fort. I hi ha una altra de les teories que és bastant ferma, on la gent hi creu i a la que nosaltres ens hi agafarem superfort, que es deia que la maja desnuda era la duquesa d'Alba. I no qualsevol duquesa d'Alba, sinó la tretzena. La Maria del Pilar...
2: Bola de nieve 1, bola de nieve 2.
1: Doncs fins la 13. La Maria del Pilar, Teresa Cayetana, de Silva i Álvarez de Toledo. I aquí és on tot es posa superturbio. Per què? Perquè es creia que la duquesa... O sigui, es creien tantes coses que dius, quina em crec, no? Primer, que potser li agradava el Godoy. Que després en parlarem d'això. Després es creia que era l'amant del Goya, però també es creia que es portaven molt malament amb el Godoy. Llavors, la primera cosa que jo penso aquí és, un amic et demana un quadre, no? I et diu, mira, vull un quadre per la meva habitació, em vull masturbar amb ell, dibuixa'm algú que sigui cookie.
2: Jeje.
1: I li dibuixes a la teva amant. No té lògica. O sigui, qui hagi pensat aquesta teoria és sí. Que es desmunta sola.
2: Bueno, sí, sí, qui hagi pensat aquesta teoria...
1: O sigui, si
2: molt
1: realment...
2: Molt enamorat no ha estat, no? Tipo,
1: si
2: no
1: realment
2: sé, raro.
1: És la... O sigui, és la... L'amant del Goya no té cap mena de lògica que li hagi dibuixat, o sigui, no. Però potser sí per, en el sentit de les hores que s'havia de passar.
2: Exacte, o era un trio o era
1: raríssim. Literalment, és que és l'única cosa. I el que fa més gràcia a tota aquesta llegenda urbana és que, òbviament, pues, a la família aquesta, la duquesa d'Alba, entenc que molta gràcia no li fa que fos l'amant del Goya o que s'especuli amb això. Llavors, què passa? El 1945... no fa ni 100 anys, el duque de Alba, el Luis Martínez de Irujo, ordena exhumar les restes de la seva famosa avantpassada per acabar amb aquest mite. Vale?
2: És com,
1: dius?
2: Per què, senyor, ha gastat aquests diners? Dóna-me'ls a mi. No?
1: Pues que l'ofert és que aquesta dona s'ha exhumat fins a 3 vegades. Vale? Per què? Perquè no sabia tampoc quina era la seva causa de mort. Llavors, què passa? El que van veure... és que tenia una greu deformació a la columna vertebral cap al costat dret i llavors què passa? Que si era així i a part es creu que quan es va pintar la pintura aquesta, la duquesa tenia uns 40 anys, que en aquell moment tenir 40 anys era com tenir 102, vale?
2: Sí, sí,
1: o sigui,
2: 100%.
1: Una bogeria.
2: Una vella de cop.
1: Exacte, doncs es creu que per aquest motiu no podia ser perquè estava super malalta i molt envellida, no hagués aguantat totes aquelles hores fent de maja, o sigui, model per la
2: és que,
1: per l'obra.
2: És que ja no seríem ni joves, és fort.
1: No,
2: aquest,
1: és fort. Llavors, amb tot això veuen que no pot ser la duquesa d'Alba, sobretot per la família, suposo que es van quedar tranquil·líssims. I aquí el que passa és que es creia dues coses. Una, que havia estat enverinada pels seus servents, no sé el motiu, un altre dia ho podem investigar, o inclús pel Manuel de Godoy, que després explicarem el per què. Llavors, què passa? Que a l'exhumar-la i veure que tenia aquesta deformació, veuen que havia mort per meningioencefalitis amb origen tuberculós. Per tant, es descarta que la duquesa d'Alba pogués ser la maja. Sabrem alguna vegada qui era realment la maja? Spoiler, no.
2: Que era simpàtica, molt. Ah. No. Perdó. Llavors,
1: era maja, no?
2: Bueno, la tuberculosi també potser la va agafar posant despullada 12 hores, però bueno, no, aquesta teoria descartaria...
1: Teoria de l'Ariadna, sí.
2: 100%. Llavors, la Núria ha introduït la duquesa i ara introduirem en Manuel de Godoy, perquè aquesta persona no es queda curta.
1: No, o sigui, no es queda curta. De fet, o sigui... Jo pensava, no? Perquè sempre quan era petita pensava, per què jo no puc ser reina o per què mai arribarem a ser, no?
2: Me passa,
1: prínceps, literal. Llavors, com arriba el Manuel de Godoy a ser qui és?
2: Bueno, bé, el tema és, aquest senyor, vale? O sigui, tu, si busques en plan Wikipedia, no? Lo típic, uh-huh. tal, et surt que va ser un gentilhome. A mi aquesta paraula em fa com molta gràcia, perquè és com, què vol dir gentilhome, no? En plan, bueno, el típic super...
1: El millor, segur.
2: Sí, el millor, supercondecorat... Anem a buscar el drama, perquè segur que no és veritat. Doncs no és veritat. Llavors, aquesta persona era un don nadie i tenia 17 anys, ¿vale? Just el 1788. Aquesta data és important.
1: D'acord.
2: Llavors, El Manuel de Godoy, de 17 anys, estava a la Guàrdia de Corps. En aquesta època, ser de la Guàrdia de Corps és estar com a la policia local del teu poble. O sigui, vale, és com anar al RAC, molta honra als polis locals, un saludo des d'aquí. Però el tema és que, o sigui, és com dintre de la jerarquia de lo policies, baix, no? És el més baix. Vale. Llavors, aquell any del 1788... era Setmana Santa i aquesta guàrdia...
1: Aquell any només.
2: Aquell any, la resta. Llavors, aquesta guàrdia de Corps de Madrid tenien com a tradició treure el Crist i portar-lo en processó per als carrers de Madrid al de l'església de Sant Sebastià.
1: Vale.
2: Vale. Llavors, això cau per a tot això.
1: D'acord, per si voleu anar a Madrid, sí, sí. Si us interessa seguir aquesta història, us aneu
2: allà,
1: a Totxo.
2: Tal, tal, exacte, sou els guais, una mica, ja. Llavors, què passa? Els guàrdies que portaven aquest Crist, que pesava una tonelada i mitja, m'ho he inventat, però pesava molt, vale?
1: Segurament.
2: Exacte. Llavors, aprofitaven aquest moment per anar tirant la canya, no?, a les noies que anaven a veure com aquests guàrdies ho portaven. Vale?
1: De cop, eh? Allà, en plena processió...
2: Super adequat,
1: millor ubicat,
2: sí. Exacte.
1: Era el seu discoteca del moment.
2: Exacte, això i anar a missa, tio, és increïble. Llavors, tenim en Godoy, no?, que era, era jove, era guapo, segons diuen, i...
1: M'agradaria veure que era
2: també,
1: guapo.
2: A mi també. Crec que, ostres, entre que eren baixets, no?, i caral.
1: Bueno, no passa res, tampoc, per ser baixet.
2: No, però vull dir que en plan, no passa res, però vull dir que tot... O sigui, hem anat creixent amb el pas del temps. Si això ho sabies...
1: Suposo que
2: això
1: sí.
2: Això serà un altre tema, però en Jaume I es considerava un gegant per mesurar 1,80, perquè la mesura estava entre l'1,20 i l'1,30.
1: Ostres.
2: Algú molt alt feia 1,50, per
1: sí,
2: això.
1: Sí, ara seríem grans.
2: Exacte, seríem superalts ara mateix, per això és com graciós. Vale, llavors, tornant al tema, és que aprofitaven aquest moment per tirar la canya, no?, a les noies de Madrid de l'època. I en Godoy, que era el guapo, tenia com 1,000 canyes tirades, vale? Tipus la d'aquí, la d'allà, tal. Llavors, ara, bueno, tu em diràs què et sembla. A mi em sembla raro de collons, haig de dir, però fort. Mentre en Godoy portava el Crist en una mà, amb l'altra anava tirant a glans a les finestres de les noies
1: que li
2: tirava de canyes. Com, què són? Porcs.
1: Literal, literal.
2: No entenc.
1: I llavors la gent sabia que era ell.
2: Exacte.
1: Si me tira una, m'està...
2: Exacte, la gla de l'arbre dret, clar, no. Llavors, el tema és que què pot sortir malament, no? Amb una mà estàs portant un Crist que pesa un muntó i amb l'altra estàs...
1: Literalment tirant... res.
2: El Crist va caure i va ser un superescàndol. Va ser un escàndol tan gran que van portar en Godoy a davant del rei, d'en Carles III.
1: Fort.
2: Perquè li donés les explicacions en persona. I tant en Carles III com a la seva dona, a la reina, la Maria Luisa. Aquí és on anem. Mentre el rei, estava acusant a Godoy de senyor, què ha passat, la Maria Luisa estava fent ullets i lligant obertament amb en Manuel. De cop i volta va ser el preferit dels reis, vale?
1: Un trio, també et dic, perquè...
2: Efectivament, perquè van mantenir una relació amb la reina durant bastant de temps i en Godoy va aprofitar tota aquesta època, because yes, per guanyar un muntó de medalles de l'exèrcit, quan potser va disparar un arma dos cops. Clar, això va ser tan samat passar de res a tot...
1: A tot, literal.
2: Que... el Madrid de l'època feia com bastanta mofa de per què té tanta influència en Manuel, de cop.
1: El Manuel és que no...
2: I res, i això, o sigui, el senyor pot tenir molts títols, però era un mujeriego i sense els mèrits que la Wikipedia ens explica.
1: Lo fort, lo fort. I, o sigui, què devia tenir aquest home? Perquè no només la reina Maria Luisa, sinó que també es creu que la duquessa d'Alba estava darrere d'ell, tot i que també... les llegendes i els mites diuen que es portaven super malament, però també es creu que a la duquessa li molava el que seria el Manuel de Godoy. De fet, si parlem així una mica més del que és la duquessa d'Alba, era una noia de Veno el que seria ara mateix la prota espanyola de, dels Bridgerton.
2: Ai, jo,
1: si no l'heu vist, podeu veure-la. Llavors, era la típica que es vestia de maja, diguem, i sortia a les nits a les festes populars i el que li molava sobretot eren els toreros, vale?
2: En aquesta època així serien els futbolistes.
1: Exacte, doncs per aquella època el torero, que potser seria l'alt.
2: Exacte.
1: Qui sap.
2: Exacte, el gegant, de cop.
1: Exacte, i també es creu que donava diners als pobres i que tenia bastanta pasta. I llavors, tu deies, relació de la reina amb Godoy, doncs es creu que la duquesa també li agradava i que aquí hi havia una certa lluita, no?, entre la duquesa i la reina, que es portaven doncs força malament. Tant és la guerra que la duquesa va dir, pues, te vas enterar, i va anar a una festa, a un ball, amb un outfit plagiat de la reina,
2: això
1: tant ella com les seves criades.
2: Això és anar fent mal.
1: M'hagués encantat estar allà i veure-ho. L'era l'ola del momento on explicaven això.
2: Totalment. O sigui, por el amor de esa mujer, però al revés.
1: Literalment, por el amor de ese hombre, son dos mujeres con un mismo destino.
2: Y un mismo vestido.
1: Exacte. I al final l'odi arriba com tan lluny que es creu, tot i que ja l'hem desmentit abans, però que el Godoy va ser qui enverina a la duquesa per matar-la per ordre de la reina, perquè no podia suportar, no, veure-la. És fort. O sigui, aquí hi ha un intríngulis entre el Goya, que pobre, no sé què pinta. Yeah, yeah. En teoria, en veritat,
2: literal,
1: que tenia un... que era la mare de la duquesa, perquè l'altra... La reina Maria Luisa i el Manuel de Godoy, que m'hagués agradat estar allà i veure-ho.
2: Totalment.
1: No sé si t'has llegit el llibre.
2: Un Cluedo.
1: Tirant-lo blanc.
2: Ai, sí.
1: Vale.
2: Em va encantar, eh?
1: Saps?
2: Un popular opinion.
1: A mi també m'agrada. A mi també m'agrada.
2: Acabem de fer un match, xaval.
1: Em m'agrada molt.
2: Va ser impressionant.
1: Però també perquè el vaig llegir entenent-lo, no perquè sigui que jo llegeix tenir res, sinó perquè la meva profe de català doncs va insistir molt. I saps la plaer de ma vida que mirava?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs
2: sí,
1: ojalà ser ella aquí per total veure tot això. O sigui... m'encantaria.
2: Sí, sí, totalment, totalment, amb una camareta d'aquestes de l'època que no devien n'hi haver. Però sí, sí, 100%.
1: No, però darrere del forat i veure
2: ja, ja, ja,
1: què
2: ja, ja,
1: passa
2: ja, ja,
1: allà.
2: Ja, ja. Un hall.
1: Ojalà.
2: Val, però Núria, t'imagines que en vés d'en Godoy demanant un nut, així de cop,
1: nut,
2: hagués sigut la duquesa o la mateixa reina que ho fes?
1: Les haguessin matat. O sigui, literalment, no, impossible. Bueno, potser no. És que no, mortes.
2: És que no és ni una possibilitat. Jo vull pensar que ni que fos d'amagat o d'alguna forma clandestina, que hi hagués alguna espècie de quelarre, saps? És que el càstig que, deu, que haguessin
1: per
2: hagut...
1: Això, és que...
2: O sigui, tipus lapidada, de cop, pedres, molta.
1: Literal, literal morta. I si parlem un altre cop com de la maja que ho va empatar, pobres, que ho va patar Goya, perquè literalment... qui feia maja o no gaire, es van copiar, no podríem dir-ho així, els nostres veïns.
2: Exacte.
1: Els francesos, i van voler imitar una mica la idea de la maja, però amb un petit canvi, Ariadna.
2: Què passa quan una cosa surt bé? Que surten rèpliques. Llavors, com havia dit la Núria, no?, els nostres compis, els francesos, concretament en Manet,
1: que no en Monet, vale? Que aquí tenim
2: és
1: el colmo, disputa.
2: És que és el colmo dels dislèxics de la història de l'art, per favor. Per favor, és com, per favor, no, canvieu-vos el nom, una lletra.
1: Exacte.
2: No pot ser.
1: A més es coneixien,
2: crec. Sí, perquè eren de la mateixa època.
1: Amore, llavors... és com si jo em dic Ori i tu Ari, no?
2: Ja, ja, ja.
1: No.
2: Però és que perquè ho pugueu diferenciar, en Manet és el que pintava Marrano i el Monet és qui pintava els paisatges, vale? Així com a dato. Llavors, en Manet va pintar l'Olimpia, que, al igual que la maja, es defineixen com... O sigui, la part revolucionària de les dues és que la dona mira directament a la càmera, vale? Que seria com el pintor, bueno, l'objectiu, etcètera, etcètera. Vale? Que això ja ho havia fet Tiziano i, com hem vist abans, Goya, i... o sigui, és això, sabem que és superrevolucionari. El que mola de l'Olimpia, però... és que sí que sabem la identitat.
1: Sí que no sé fins a quin punt és molar. És a dir, tot el que després va suposar per ella, que sapigués que era ella i que al final
2: també
1: la van vestir de prostituta, o no sé si ho era o no, ho desconec, no estava en aquell moment, doncs fins a un punt penso, ostres, no sé si preferir, si fos ella, preferiria
2: cas,
1: que ningú sapigués qui sóc, no ho sé.
2: També és veritat. El tema és que, per bo o per dolent, sabem qui és l'Olimpia, i és, amb el meu francès, Victorien Meurin, vale? que per tothom serà la Victorien Meurent.
1: La Meurent, home, home, molt millor. De fet, o sigui, ella era model, no? Es deia que era una de les cortesanes més famoses de París, o sigui, una de les prostitutes, però literalment ella el que volia era ser pintora.
2: Clar, és i que llavors, no va parlar del tema.
1: Exacte, per entrar en aquest món al final havia de modelar i entrava, no? I era una de les preferides de Manet, que a part també es creu que eren amantes, tant d'ell com de l'Stevens. Llavors dius, hosti, en sèrio? Vull dir, no sé. I que al final no ha quedat sí, res tampoc de la seva
2: Manet
1: obra.
2: Que el Manet no havia de posar per la Victòria.
1: Exacte.
2: No? Per poder ser un pintor de renom.
1: Què en sabem d'ella? No en sabem res. O sigui, el que ha quedat d'ella és que és

0: És ja un altre simbolisme que ens encanta.
1: Això ens
0: obra.
1: Ho podríem tatuar en plan...
0: Vale, però, o sigui, per això també es creu que era una cortesana, també, com la va pintar Manet, però hi ha una altra cosa forta. La maneta.
1: Ah, la maneta. Que aquesta, o sigui, aquesta frase... Necessit, és tan Núria que necessito que la digui ella. O sigui, la noia, l'Olímpia, no, la Victòria, apareix tapant-se els genitals.
0: Que literalment ve a dir, si no pagues, no vas a disfrutar-los.
1: Ah.
0: És literal, perquè no es veu res,
1: sí,
0: en aquell quadre.
1: Efectivament. I això, per acabar de l'Olímpia, un dato important és que apareix un gat, vale? Que aquest gat, o sigui, us podeu fixar i fer-vos els guais més tard, que en quadres eròtics significa el cony de la dona.
0: Si vols, d'aquest tema un dia podem com aprofundir més, perquè precisem. Literalment que un gat es refereixi al cony i apareix un gat que ni, tala, ni es veu, perquè és negre i està com a la cantonada.
1: Fons negre, exacte.
0: Llavors, per acabar com a de generar aquest debat, us llancem una pregunta i és vosaltres amb què us quedeu, qui era la maja? La Pepita Tudó, la duquesa d'Alba, no era ningú, literalment l'imaginari de... del Godó, i és només un mite això del Goya que ens ha deixat la història.
1: Xan, xan. Per tant, necessitem que ens feu arribar les vostres respostes a través de la nostra xarxa social, que és @pecatoriginal.
0: Recordeu, si ningú us ha explicat un mite, una llegenda sobre un quadre, aneu al museu i no sabeu, doncs us ho inventeu i ho expliqueu, que al final és el que han fet aquestes persones i és el que fa que nosaltres avui puguem estar aquí parlant sobre això.
1: I tant a gust.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Thief.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat calma a Ceuta i ha fet una crida contra la violència. Durant la seva intervenció, la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés ha deixat clar que no es pot atacar ceutins musulmans, com tampoc es pot atacar cap immigrant pel fet de ser immigrant. A més, ha insistit que l'objectiu ara és el retorn dels migrants que van entrar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol dins del marge de la llei.
3: Una vez superada esta parte inicial, afianzar los planos de seguridad, también lo humanitario, y hacer que el objetivo, que es un plan ayer compartido en el comité de situación, hagan que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31. Y hacerlo, no pongo ninguna conjunción adversativa, y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
2: I segona setmana consecutiva sense detectar cap senglar positiu per pesta porcina africana dins la zona del risc. Des del primer cas, detectat el 28 de novembre, s'han analitzat 11.576 senglars, dels quals 379 han donat positiu. Aquesta setmana s'han capturat a més 267 dins la zona restringida. El govern manté les restriccions, accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació mentre continua amb el control. Cal que passi un any sense nous casos per considerar aquesta zona com a lliure. I prop de 8.000 conills han estat capturats en 17 dies a Verdú en una acció intensiva del Departament d'Agricultura per controlar la sobrepoblació de l'espècie. El departament diu que ho estendrà a altres zones per contribuir a reduir la densitat de conills prop d'un 68%. El director de Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida és Jaume Freixa.
4: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats: recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guides nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
2: I no deixem l'àmbit perquè Unió de Pagesos demana al govern espanyol mesures per pal·liar l'encariment dels carburants. En concret, l'insten a aplicar l'IVA reduït del 10% al gasoil professional i l'impost mínim especial harmonitzat a la Unió Europea per a totes les activitats agrícoles, ramaderes i forestal. El govern espanyol va rebaixar l'IVA als carburants del 21 al 10% entre el març i finals de juny, i el sindicat demana el retorn ara d'aquesta mesura.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP, assumint la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
3: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
2: La barema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
4: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa l'arbre en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
2: L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes, a les quals es podrà trobar producte local, de restauració i dels vins de la DO Empordà, que fa poques setmanes que han iniciat precisament la barema. Aquesta serà la 40a edició de la mostra del vi i la tercera del fòrum gastronòmic a la capital de l'Empordà, i serà la primera que els dos certàmens comparteixen espai. I la masia, la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com la caçadora de masies a les xarxes, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. L'obra costarà 91.000 euros, tot i que en demanaran una subvenció, n'han d'assumir el 30% del cost. I acabem parlant de l'Atlètic de Madrid, que és contundent. Julián Álvarez no vindrà al Barça. Així ho ha fet saber en un comunicat en què diuen que el Consell d'Administració dona suport a l'estratègia del club en el sentit de no negociar el traspàs del jugador argentí al Club Futbol Club Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
5: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des de iVoox a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
7: Jutgessa.
6: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
7: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
6: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
7: No, en el meu cas jo no ho soc, el meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida, i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu, o sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
6: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
7: No tots som de la mateixa branca.
6: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
7: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
6: branca.
7: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
6: I com es deia el mas?
7: És Can Leio.
6: Can Leio.
7: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
6: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
7: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que... Bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
6: I va anar a Barcelona.
7: Va anar a Barcelona.
6: Què feia? De què va treballar? Allà?
7: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
6: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
7: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
6: Tu vas néixer el 1960.
7: Sí.
6: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que... El naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
7: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
6: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
7: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
6: Amb aduanes?
7: A consignataris.
6: A consignataris.
7: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors en allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
6: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
7: No.
6: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
7: Jo no.
6: O sigui...
7: jo no, les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar bueno, a treballar i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
6: Però aquí ja no venies per estudiar.
7: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
6: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
7: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era a la plaça Sant Jaume, uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola, una escola del carrer Portaferrissa.
6: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
7: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona. Sí. O sigui que no...
6: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
7: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
6: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament... al port.
7: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era al segon de batxillerat, no me recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
6: I com vas anar per allà?
7: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
6: Sí, sí, una feina d'administrativa.
7: 42 anys.
6: En què consistia la feina?
7: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és sí, una explanada.
6: Sí.
7: Eh?
6: És una via, vaja.
7: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
6: sí, hagin de moure els menys possibles.
7: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt, bueno, a mi m'ha agradat molt.
6: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
7: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
6: Sí, tots els que figuren i no peguen cop.
7: De Madrid, sí. Val? Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... en quant a tot.
6: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
7: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
6: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses.
7: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort, perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi, quan hi havia crisi aquí, i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
6: Pels que no hi estem en el port,
7: sí,
6: la sensació que es té és que és un ambient molt dur,
7: sí,
6: amb vagues potents,
7: sí,
6: amb gent que... baralles bastant constants.
7: Sí.
6: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
7: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. Mm. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
6: sí.
7: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors en allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
6: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
7: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària pues, seria un gruista i tots els altres que potser... Pues, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro, poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... No vull dir cultura, però amb poca... No sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... Estic parlant de fa molts anys, eh?
6: Mm-hmm.
7: Un estibador doncs, podia tenir 3 famílies. I a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs potser et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
6: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
7: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada senyora.
6: Fills amb cada una. I això era habitual?
7: I era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
6: bueno,
7: eh?
6: Sí, sí.
7: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
6: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
7: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones persones competents, amb estudis, i amb... però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
6: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
7: Eren un sindicat molt bèstia perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida...
6: Era impossible.
7: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt... molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
6: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
7: No,
6: era mínima.
7: Era mínima, era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
6: Estrangers, la majoria?
7: Estrangers?
6: Sí, eren...
7: No, estrangers no, tots d'aquí.
6: Eren locals.
7: De la Barceloneta gairebé tots.
6: Sí, o sigui, eren... Però clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
7: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
6: No, és allò que...
7: A més de pares a fills, llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull en refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors, No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
6: I et jubiles?
7: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
6: Sí, sí, els anuncis.
7: Els anuncis, tots els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut. I vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
6: Sí, això no hi és.
7: I van passant els dies i no hi ha manera, i ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, uh-huh. Era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
6: I el Vinyals?
7: Va ser l'anterior a la Gemma.
6: Ostres, sí que fa temps que...
7: Sí. Sí, perquè jo ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
6: El seu substituta era voluntària i sense cobrar.
7: Totalment, era totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh? Sí, que tampoc no...
6: Aleshores no corresponen amb el sou.
7: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
6: Vas tenir de fer algun curset, algú de fonaments de dret o algú?
7: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
6: Sí, els casaments s'han acabat.
7: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
6: Sí, va haver-hi unes oposicions.
7: Bueno, una convocatòria.
6: Una convocatòria.
7: És una convocatòria. I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
6: I això va ser molt recent, el 2025.
7: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
6: Sí, sí.
7: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
6: I què va canviar?
7: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
6: sí, sí,
7: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. És a dir, bueno, el legislador no és una persona.
6: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
7: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? Bueno, això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei de la 1/2025 i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
6: Però en canvi heu guanyat altres competències.
7: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
6: Oficina judicial
7: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
6: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
7: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorga unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
6: i un resultat incert.
7: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per ambdues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
6: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
7: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
6: sí, sí, però no,
7: però té, no té una formació, judici. No té una formació amb aquesta, sí, sí, matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
6: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
7: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien... Tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors, el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i
6: testimoni. Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
7: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, però bueno. També et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
6: Perdó, el 1800...
7: Sí, 98.
6: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
7: Hi ha 947 municipis.
6: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
7: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
6: No en tenen.
7: Ells ja són tribunals d'instància, ells ja són

0: associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments.
1: Casaments.
0: Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera. Sí. A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tota l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen. Sí. Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar, o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
1: o al museu,
0: o en el jardí del museu, o el que sigui, cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
0: sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois. Anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, a la sala és petita, caben unes 20 persones, i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt, al meu costat, i tal. I portaven un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa espectacular.
1: Sí, sí, sí, sí, que era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portaven allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament... que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya, el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells. I feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes. És realment... ens han tret la competència que donava llum.
1: La divertida, sí.
0: Donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música. Poden posar música on... i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta

0: o una cosa o l'altra. Llavors es dic, bueno, doncs ara posarem, podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o que
0: sigui, o entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb, érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors allà es crea un clima de tots. No ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge. Em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. A Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal, això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, que si tal, que és qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang, com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera, potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé, però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos, va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena, i després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir-li ping-pong, sí, perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar, i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació, he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un no, cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
0: sí,
1: a molts actes.
0: Sí, fem, bueno, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, soc, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema, l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet... I l'acompanyem sempre. Però tema teatre a mi no em va gens. Em agrada com a espectadora, però no com a,
1: no,
0: com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, què va, soc tímida. Soc tímida, sí, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema, allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així?
0: No sé com dir-te. Jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa.
1: Això és una història.
0: Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que es té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. Jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic platòrica. Si vols que t'ho digui, estic platòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
1: I ja està. De fet, és... ja va acabant.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de
0: jutgessa de pau? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és, és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast d'e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio-televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us estan llegint o dient que sóc en Xavier.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Creix l'extensió a Ceuta, desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament dels migrants que malviuen a la platja de Benítez de la ciutat autònoma. Els manifestants formen part d'un nombrós grup que durant la tarda ha impedit l'arribada dels vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n va, sinó també la Creu Roja és una màfia. La policia carrega contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Tot plegat després que avui el govern espanyol s'ha proposat superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. Després de la conferència de joventut i infància, el govern català ha reclamat una solució coordinada en totes les comunitats per als menors de Ceuta i ha demanat responsabilitat al PP. Escoltem el regidor de Drets Socials, Raúl Moreno.
3: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
2: I un veí de Cubelles ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius a municipis com el Garraf i el Baix Penedès. José Romero és un veí amb mobilitat reduïda que es desplaça amb cadira de rodes elèctrica i que hi ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten. L'escoltem.
4: Un parc infantil és on ensenyem als nostres nens a vivir en societat. ¿No? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
2: I el Festival Temporada Alta celebra 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes. Es farà del 3 d'octubre al 8 de novembre. I un apunt d'esports, el sorteig de la Champions League ja s'ha fet, el Fòrum Grimaldi ha estat molt exigent amb el Barça. El conjunt de Flick s'enfrontarà a la Lligueta als següents 8 equips: Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como i Saba. Respecte al curs passat, l'equip blaugrana repetirà l'enfrontament contra l'actual campió, el PSG. Per cert, que ara a les 9 el Barça rep l'Atlètic Club en la primera jornada de la Lliga, que va ser ajornada pel Mundial.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Desenes de manifestants han trencat el cordó policial i han calat foc al campament de migrants que malviuen a la platja de Benítez, de la ciutat autònoma de Ceuta. Els manifestants formen part del nombrós grup que, durant la tarda, ha impedit l'arribada dels vehicles de Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer el repartiment diari de menjar als migrants. Portaven banderes espanyoles i de Ceuta i s'han sentit proclames com Ceuta no es ven o que se'n vagin o la Creu Roja és una màfia. La policia ha carregat contra els manifestants després de cremar el campament amb les pertinences dels migrants. Finalment s'ha pogut trobar una ruta alternativa per fer arribar el menjar als migrants. Precisament avui el ministre de Política Territorial i comandament de la crisi a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat a PP i Vox que facin una crida a la no violència. Torres ha advertit al Congrés dels Diputats que es trigarà mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
3: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
2: Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats s'hi preveu un perill molt alt d'incendi forestal, de manera que les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs en zones habilitades per fer-ho. El cos ha avisat del risc de foc que s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions. I el Camp Nou s'ha omplert d'estelades aquest vespre el partit del Barça Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx. Els agents de la policia, recordem-ho, van requisar estelades aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove menor que en portava una. Els aficionats del Barça han exhibit centenars d'estelades i han desplegat dues banderes gegants. I acabem parlant d'aquesta propera matinada perquè hi haurà un eclipsi parcial de lluna. Començarà cap a 4:45, concretament a les 4:34, concretament, i acabarà una mica abans a les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies un dia més per seguir a la sintonia del Rock and Classics, atents per escoltar els millors èxits de la dècada dels 80. I avui escoltarem alguns dels èxits del
5: 1980.
4: Com aquest que ja sona i que és un homenatge a la ràdio. Un tema dels Ramones, una banda punk que va treure un disc molt interessant amb la producció de Phil Spector. Va ser un gran èxit. Do you remember Rock and Roll Radio? De Ramones, per començar aquest nou Rock and Classics.

0: cantant negre que va tenir molt èxit a finals dels 70, principis dels 80. Aquest va ser un dels seus èxits, If You Could Read My Mind, un tema que es va versionar després en múltiples ocasions, però aquesta és la seva versió que presentava l'any 1980.
1: Clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

0: Robert Palmer va ser un artista britànic que va mesclar molts estils de música, però que es basava en el pop per demostrar la seva bona veu. Va néixer l'any 49, va morir d'un infart l'any 2003, i l'any 1980 ens portava aquest senzill anomenat Some Guys Have All The Luck. Alguns xicots tenen tota la sort. Seguim amb més èxits del 80, ara amb els clàssics Eagles, que després de triomfar a mitjans dels 70 a Model California, seguien traient bons temes com aquest I Can Tell You Why.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

Ells eren Roxy Music, una banda britànica que ens portava una música molt més adulta a principis dels 80 que no pas la festiva i esbojarrada de mitjans dels 70. Aquest era el seu Same Old Scene, tema que triomfava a l'inici d'aquesta fantàstica dècada dels 80. Recordem algunes efemèrides de l'any 1980. Aquell any, Alemanya va guanyar l'Eurocopa. També es van celebrar els Jocs Olímpics d'estiu a la URSS. I en l'apartat de naixements podem recordar que va néixer el futbolista brasiler Ronaldinho i també la cantant nord-americana Cristina Aguilera. A l'apartat de defuncions recordem les morts de Jesse Owens, atleta nord-americà, la del director de cinema britànic Alfred Hitchcock, la de l'actor britànic Peter Sellers i la de l'actriu nord-americana Mae West. Continuem amb una altra banda que va tenir molt èxit als anys 80. Aquest era el seu single d'aquell 1980, Once in a Lifetime, amb els Talking Heads.

0: La història del rock amb Esteve Llop.
1: Anem a escoltar un parell de temes dels que més van sonar les pistes de ball d'aquell 1980. Començava la música electrònica, doncs, a imparar amb temes com aquest Fade to Grey de Visage.

0: Un altre tema ballable d'aquell 1980 ens el portaven B.B. and Q Band, On the Beat. Continuem el Rock and Classics, recordant aquelles peces que no podem oblidar, i en concret de l'exercici 1980.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop. Let's boogie!
0: Anem amb una altra banda històrica dels 80, de durada bastant efímera, que va fundar Rico Kasek. Aquest era el tema Touch and Go, des del seu treball Panorama.

0: Una música una mica estranya escoltada amb les oïdes d'avui. Una banda d'aquestes 30.000 que van aparèixer a principis dels 80 a l'estat espanyol. Es deien The Zombies, aquest era el tema Extraños Juegos. Seguim amb més èxits dels 80, anem ara cap a Gran Bretanya.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: Ara amb els Rolling Stones. Aquest era el tema que donava títol al treball que editava en aquell 1980, Emotional Rescue.
1: Rock and Classics, amb Esteve

0: Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat a la música de l'any 1980. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte per si voleu dir-nos qualsevol cosa, fer-nos alguna petició musical concreta, etc. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'una altra banda, estem també presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevelló.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Compte amb el Twitter, que és rockandclassics, acabat amb dues S al final. Gràcies un dia més per seguir amb nosaltres i tornarem més endavant amb altres programes dedicats a la música dels 80. Ara acabem amb dos temes del treball Peter Gabriel 3 que ens portava l'any 1980, Peter Gabriel. Aquest era No Self Control i després escoltarem Games Without Frontiers. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: són les 12. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me and

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.